0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Noranta un punt tres.

0: Bona nit.
1: Bona nit. 25 anys. 91.3. L'emissora municipal.

0: emissora municipal.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

Ripollet Ràdio, ja té 25 anys. Ripollet.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que donen per mi. El 91.3. Només clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Moltes famílies i gent jove van desafiar la calura d'aquest diumenge per ballar, cantar i donar-ho tot a la festa Holi, una de les cites més animades de l'estiu. La tarda va començar amb l'actuació de Colors al Vallès i va continuar amb la festa Holi dinamitzada per Autòpica. Recordeu que si heu de llançar mobles, petits electrodomèstics o trastos vells, teniu a la vostra disposició el servei de recollida de voluminosos. Cal concertar prèviament la seva recollida al 900-502-273 i acordar dia, hora i lloc on deixar les deixalles. En cas que contacteu fora de l'hora d'atenció a la ciutadania, que és de dilluns a divendres de 2:15 a 2:15 de la tarda, podreu deixar el vostre missatge i es posaran en contacte amb vosaltres. Màxim 5 mobles, electrodomèstics o altres trastos vells, mai residus perillosos. D'altra banda, la ciutadania també té al seu abast el servei de la deixalleria municipal, que obre de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7, i els diumenges de 9 a 1. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. Es pot sol·licitar a través de la seu electrònica. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata hi ha la conferència d'art prohibit o censurat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Moltes famílies i gent jove van desafiar la calura d'aquest diumenge per ballar, cantar i donar-ho tot a la festa Holi, una de les cites més animades de l'estiu. La tarda va començar amb l'actuació de Colors al Vallès i va continuar amb la festa Holi dinamitzada per Utòpica. Recordeu que si heu de llançar mobles, petits electrodomèstics o trastos vells, teniu a la vostra disposició el servei de recollida de voluminosos. Cal concertar prèviament la seva recollida al 900-502-273 i acordar dia, hora i lloc on deixar les deixalles. En cas que contacteu fora de l'horari d'atenció a la ciutadania, que és de dilluns a divendres de 2:15 a 2:15 de la tarda, podreu deixar el vostre missatge i es posaran en contacte amb vosaltres. Màxim 5 mobles, electrodomèstics o altres trastos vells, mai residus perillosos. D'altra banda, la ciutadania també té al seu abast el servei de la deixalleria municipal, que obre de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7, i els diumenges de 9 a 1. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaig o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. Es pot sol·licitar a través de la seu electrònica. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata hi ha la conferència d'art prohibit o censurat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Moltes famílies i gent jove van desafiar la calura d'aquest diumenge per ballar, cantar i donar-ho tot a la festa Holi, una de les cites més animades de l'estiu. La tarda va començar amb l'actuació de Colors al Vallès i va continuar amb la festa Holi dinamitzada per Utòpica. Recordeu que si heu de llançar mobles, petits electrodomèstics o trastos vells, teniu a la vostra disposició el servei de recollida de voluminosos. Cal concertar prèviament la seva recollida al 900-502-273 i acordar dia, hora i lloc on deixar les deixalles. En cas que contacteu fora de l'horari d'atenció a la ciutadania, que és de dilluns a divendres de 8:45 a 14:45 de la tarda, podreu deixar el vostre missatge i es posaran en contacte amb vosaltres. Màxim 5 mobles, electrodomèstics o altres trastos vells, mai residus perillosos. D'altra banda, la ciutadania també té al seu abast el servei de la deixalleria municipal, que obre de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7, i els diumenges de 9 a 1. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius a Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaig o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. Es pot sol·licitar a través de la seu electrònica. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata hi ha la conferència d'art prohibit o censurat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: La Municipal fa 25 anys.
4: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Carolina.
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Moltes famílies i gent jove van desafiar la calorada d'aquest diumenge per ballar, cantar i donar-ho tot a la festa Holi, una de les cites més animades de l'estiu. La tarda va començar amb l'actuació de Colors del Vallès i va continuar amb la festa Holi dinamitzada per Utòpica. Recordeu que si heu de llançar mobles, petits electrodomèstics o trastos vells, teniu a la vostra disposició el servei de recollida de voluminosos. Cal concertar prèviament la seva recollida al 900-502-273 i acordar dia, hora i lloc on deixar les deixalles. En cas que contacteu fora de l'horari d'atenció a la ciutadania, que és de dilluns a divendres de 2:15 a 2:15 de la tarda, podreu deixar el vostre missatge i es posaran en contacte amb vosaltres. Màxim 5 mobles, electrodomèstics o altres trastos vells, mai residus perillosos. D'altra banda, la ciutadania també té al seu abast el servei de la deixalleria municipal, que obre de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7, i els diumenges de 9 a 1. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius a Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius a Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaig o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. Es pot sol·licitar a través de la seu electrònica. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata hi ha la conferència d'art prohibit o censurat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: clàssics contemporanis.
1: El 91.3.
0: La música parla a clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Moltes famílies i gent jove van desafiar la calorada d'aquest diumenge per ballar, cantar i donar-ho tot a la festa Holi, una de les cites més animades de l'estiu. La tarda va començar amb l'actuació de Colors al Vallès i va continuar amb la festa Holi dinamitzada per Utòpica. Recordeu que si heu de llançar mobles, petits electrodomèstics o trastos vells, teniu a la vostra disposició el servei de recollida de voluminosos. Cal concertar prèviament la seva recollida al 900-502-273 i acordar dia, hora i lloc on deixar les deixalles. En cas que contacteu fora de l'horari d'atenció a la ciutadania, que és de dilluns a divendres de 2:15 a 2:15 de la tarda, podreu deixar el vostre missatge i es posaran en contacte amb vosaltres. Màxim 5 mobles, electrodomèstics o altres trastos vells, mai residus perillosos. D'altra banda, la ciutadania també té al seu abast el servei de la deixalleria municipal, que obre de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7, i els diumenges de 9 a 1. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaig o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. Es pot sol·licitar a través de la seu electrònica. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata hi ha la conferència d'art prohibit o censurat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio escoltes les millors cançons de l'estiu. Refresca't amb la cançó de l'estiu a Ripollet Ràdio. Crazy man, he went the booth. Didn't get any notes wrong. That's the story.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que donen per mi.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Moltes famílies i gent jove van desafiar la calura d'aquest diumenge per ballar, cantar i donar-ho tot a la festa Holi, una de les cites més animades de l'estiu. La tarda va començar amb l'actuació de Colors al Vallès i va continuar amb la festa Holi dinamitzada per Utòpica. Recordeu que si heu de llançar mobles, petits electrodomèstics o trastos vells, teniu a la vostra disposició el servei de recollida de voluminosos. Cal concertar prèviament la seva recollida al 900-502-273 i acordar dia, hora i lloc on deixar les deixalles. En cas que contacteu fora de l'hora d'atenció a la ciutadania, que és de dilluns a divendres de 2:15 a 2:15 de la tarda, podreu deixar el vostre missatge i es posaran en contacte amb vosaltres. Màxim 5 mobles, electrodomèstics o altres trastos vells, mai residus perillosos. D'altra banda, la ciutadania també té al seu abast el servei de la deixalleria municipal, que obre de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7, i els diumenges de 9 a 1. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaig o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. Es pot sol·licitar a través de la seu electrònica. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata hi ha la conferència d'art prohibit o censurat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Moltes famílies i gent jove van desafiar la calura d'aquest diumenge per ballar, cantar i donar-ho tot a la festa Holi, una de les cites més animades de l'estiu. La tarda va començar amb l'actuació de Colors al Vallès i va continuar amb la festa Holi dinamitzada per Autòpica. Recordeu que si heu de llançar mobles, petits electrodomèstics o trastos vells, teniu a la vostra disposició el servei de recollida de voluminosos. Cal concertar prèviament la seva recollida al 900-502-273 i acordar dia, hora i lloc on deixar les deixalles. En cas que contacteu fora de l'hora d'atenció a la ciutadania, que és de dilluns a divendres de 2:15 a 2:15 de la tarda, podreu deixar el vostre missatge i es posaran en contacte amb vosaltres. Màxim 5 mobles, electrodomèstics o altres trastos vells, mai residus perillosos. D'altra banda, la ciutadania també té al seu abast el servei de la deixalleria municipal, que obre de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7, i els diumenges de 9 a 1. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers, assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. Es pot sol·licitar a través de la seu electrònica. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata hi ha la conferència d'art prohibit o censurat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio.
4: Ripollet

Ripollet Ràdio escoltes les millors cançons de l'estiu. Refresca't amb la cançó de l'estiu a Ripollet Ràdio.

0: Aquest estiu, Ripollet Ràdio.
1: Desde que era bien pequeña,

让吸食注射毒品的人提供国家管制的麻醉药品、精神药品等行为，追究法律。提供国家管制的麻醉药品、精神药品等行为。

imagine when you took your first step.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Bona nit.
1: Bona nit. 25 anys.
2: 91.3. L'emissora municipal.